0: acompañen y siempre y cuando estas lluvias no sean especialmente torrenciales.
1: La zona més crítica per a la recuperació són les 1.500 hectàrees que ja se van cremar en 2017 en l'incendi d'Artana.
2: Agroseguro ha assenyalat que ha rebut ja sinistres en 211 parcel·les agrícoles amb 71 hectàrees afectades majoritàriament de cítrics, encara que també d'alvocat i olivar. El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha visitat este matí dos explotacions ramaderes de la zona afectada per l'incendi per a explicar les ajudes aprovades pel Consell.
3: Per exemple, aportacions de fins a 8.000 euros per vehicles danyats en una explotació ramadera o 15.000 per explotació, als quals se sumen ajudes per cada cap de bestiar perduda.
2: En el vessant polític, Compromís ha demanat la recuperació de la Unitat Valenciana d'Emergències i ha carregat contra la gestió dels populars davant la campanya d'incendis forestals. Jesús Pla és diputat de la formació en les Corts.
4: El risc d'incendis, evidentment, era conegut des de feia mesos, però el Partit Popular torna a arribar tard i mal. Des de Compromís hem reclamat una planificació seriosa, estabilitat laboral per als bombers forestals i mesures com la coordinació de les emergències valencianes a través d'una unitat valenciana d'emergències i la recuperació de la gestió pública del 112.
5: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
2: L'atur ha registrat la seva major pujada en un mes de juliol des que hi ha registres en la Comunitat Valenciana. Segons dades del Ministeri de Treball, va augmentar en prop de 7.000 persones respecte a juny, un 2,5%. Això deixa la xifra d'aturats en 289.000 persones. L'increment s'ha concentrat sobretot en el sector serveis i ha baixat en l'agricultura, és l'únic sector en el que ha baixat lleugerament. Agents socials i administracions assenyalen que les dades de juliol han estat marcades pel procés extraordinari de regularització de persones migrants impulsat pel govern central. Alejandra Carrillo.
6: Els sindicats Comissions Obreres i UGT fan una valoració positiva d'aquest procés. Totes dues organitzacions destaquen que la regularització ha permès incorporar a milers de persones al mercat laboral de manera legal. Rocío Pascual, la secretària d'Ocupació i Joventut de Comissions Obreres, i Raúl Rosselló, secretari de Diàleg Social d'UGT.
7: Buena parte de este crecimiento está vinculado al proceso de regularización de personas migrantes que está permitiendo aflorar empleo que antes estaba en la economía sumergida y que ahora pues cotiza y cuenta con derechos laborales.
8: El comportament del mercat de treball demostra, acredita que la regularització d'immigrants era necessària i ja està tenint efectes molt positius. Per fi, persones que ja estaven ací poden accedir als seus drets i poden complir amb totes les seues obligacions, cotitzar a la Seguretat Social i pagar impostos.
6: Per la seva part, la patronal SEB considera que la incorporació de nous treballadors suposa una oportunitat per a cobrir vacants. Immaculada García és la secretària general de la Confederació Empresarial de la Comunitat.
9: Debe interpretarse teniendo en cuenta la estacionalidad propia del verano y el proceso extraordinario de regularización que está incrementando la población activa. El fuerte aumento del paro en el colectivo sin empleo anterior pone de manifiesto la necesidad de acelerar la inserción laboral de las personas regularizadas. Para ello es fundamental identificar cuanto antes sus perfiles profesionales, impulsar formación adaptada a las necesidades de las empresas y agilizar los trámites administrativos.
2: La Comunitat Valenciana ha tancat la segona quinzena de juliol amb una ocupació hotelera del 90,2% de mitjana. Són 2,4 punts per damunt del mateix període de 2025, segons Osbec, que compta amb bones perspectives per a esta primera quinzena d'agost. Andreina Pietri.
3: La secretària general de la patronal hotelera, Núria Montes, assenyala que Benidorm està sent el motor de la temporada, encara que quasi tots els destins han superat els registres del mateix període de l'any passat.
10: Alicante Sur alcanza el 90%, la Costa Blanca, sin contar Benidorm, también roza el 88%. La provincia de Valencia, con un fuerte tirón de Gandía, supera el 91%. Y la ciudad de Valencia se acerca al 90%. Y Castellón no se queda muy atrás, supera el 85,5% de ocupación media y sigue la misma estela de crecimiento que el resto de destinos de la Comunidad Valenciana.
3: Per nacionalitats, el mercat espanyol continua sent majoritari en el conjunt de la comunitat, quasi la meitat, seguit del Regne Unit. Des d'Osbesc destaquen, a més, que les reserves confirmades anticipen un agost amb valors per damunt del 90%, posen el focus en l'efecte de l'eclipse del 12 d'agost.
5: En 2026, la Comunitat Valenciana commemora el 750 aniversario del legado de Jaume I. Un año para recordar nuestro pasado, para comprender nuestro presente y para construir juntos el futuro.
11: 750 aniversario del legado de Jaume I, Generalitat Valenciana.
12: Aprovecha los últimos días sin IVA en Conforama. Sofás, colchones, muebles, todo sin IVA. Últimos días de precios irrepetibles solo hasta el 4 de agosto. Conforama.
2: L'organització Patim ha alertat que les addiccions presenten perfils cada vegada més complexos. Així es desprèn de l'estudi presentat per l'entitat amb motiu del seu 40 aniversari. Onda Cero Castelló, Anna Adrián.
13: Així és, l'entitat advertís de l'increment del policonsum i de l'aparició de noves substàncies sintètiques entre els més joves i reclama reforçar la prevenció i un model d'atenció integral. Carolina Domingo, terapeuta.
14: Perquè no basta con abordar el consumo, no basta con abordar simplemente la conducta adictiva. Hay que trabajar, sí o sí, la estabilidad emocional, la situación económica, los vínculos familiares, la red de apoyo y, sobre todo, la capacidad de la persona para sostener su vida cotidiana.
13: L'estudi també posa el focus en les dificultats de les dones per accedir al tractament i en l'envelliment de la població amb addiccions.
2: I mirem ara al camp. L'organització agrària Assaig Alacant preveu que la producció de llima fina augmenta al voltant d'un 5% i la de Berna prop del 10% durant la campanya pròxima. Es tracta d'un increment moderat que confirmaria l'estabilitat productiva del cultiu a la província alacantina. Pepe Requena.
15: Hay optimismo, por tanto. Como factores favorables, Asaja cita la recuperación de las plantaciones tras las plagas de pasadas campañas y las generosas lluvias, por lo que se espera una fruta de excelente calidad. A partir de mediados de septiembre, el mercado europeo tendrá un producto fresco y de calidad superior al que llega de Sudáfrica.
16: Estamos convencidos que desde mediados de septiembre hasta julio de 2027, España podrá garantizar el suministro de limón fresco para toda Europa. Limón de calidad, con total garantía sanitaria y de proximidad.
15: Andreu ha animado a los consumidores a elegir limón de origen nacional cuando comience la campaña. Además de las ventajas que ha señalado, es una contribución para mantener la actividad y el empleo en las zonas productoras como las del sur de Alicante.
2: Pel que fa a l'oratge, l'AEMET manté activa l'alerta groga per altes temperatures en general a la província de València i litoral sud d'Alacant. Podrien arribar als 36 graus o fins i tot superar-los. L'avís estarà fins a les 9 de la nit i compte perquè demà també hi haurà alerta groga per altes temperatures. Bona vesprada.
17: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
18: Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Hay dos visiones en Europa sobre el discurso migratorio. La primera, ya lo saben, la mayoritaria, la lidera la Italia de Giorgia Meloni y otros 22 países, 22 de los 27. La otra es la de España, a quien secundan solo 4 socios comunitarios. Es la mejor foto de lo que hoy es la Unión Europea, donde los paños calientes tapan muchas veces crisis que no han terminado de cerrarse. La crisis de Ceuta no tiene que ver solo con el problema de la migración. Es el fracaso de una estrategia geopolítica que hasta ahora le había funcionado bastante bien a Pedro Sánchez. En política exterior se presentó como el líder de la política progresista de todo el continente, pero ir por libre tiene su precio. El reconocimiento unilateral del Estado de Palestina, por ejemplo, distanció a España de Alemania y de la línea oficial de Washington, y no ha sido la única discrepancia con los socios, que ponen en cuestión su complacencia con Marruecos ante el uso de la migración como arma política. Eso, señalan, no solo es un problema de migrantes que puedan llegar a sus países, supone un riesgo para el flanco sur de la OTAN. Sánchez empieza a agotar su crédito de confianza en Bruselas, está cada vez más solo, pero su aislamiento es, al mismo tiempo, el de España.
19: Onda Cero. Noticias Mediodía. Mercedes Albenda.
18: Buenas tardes, ¿qué tal están? Bienvenidos al martes. El gobierno mantiene que actúa bajo los protocolos europeos de fronteras y defiende la cooperación con Marruecos como un elemento estratégico estable. Esta es la postura que ha mantenido Fernando Grande-Marlaska en la reunión telemática que ha celebrado con sus colegas de Interior de los 27 para abordar la crisis migratoria que ha terminado hace tan solo unos minutos. Enseguida vamos al Ministerio del Interior para conocer las explicaciones que está dando el ministro. Todavía no sabemos si ha convencido a los socios esas explicaciones de Grande Marlaska. El ejecutivo de Pedro Sánchez insiste, vuelve a hacerlo, que España contuvo la crisis en 48 horas y que lo hizo con recursos propios. Insiste también que no hubo ningún informe que anticipase la entrada masiva de los migrantes. Lo acaba de asegurar otra vez el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. El mismo mensaje que trasladaba la ministra portavoz Elma Sainz, que insiste en la colaboración con Marruecos en contra de las declaraciones ayer de otra ministra, la de Defensa, Margarita Robles.